A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Gràcies, papa.
1: Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

Pere Caro, obert sempre per vacances.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances. Benvinguts a la ràdio.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

un airfryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui diumenge 2 d'agost. A les 10 i mitja del matí, missa en honor a Sant Mateu, patró de l'Arrabaleta. A les 11 i mitja, aperitiu de la bellesa a la plaça del Pare Cirera. A les 12 i mitja, inici del concurs de paelles al ritme de la xaranga en Garbo a l'Hort de Soses. A les 2 del migdia, concurs de paelles. A les 4 i mitja de la tarda, concurs de guinyot. A les 5 i mitja, berenar popular per a tothom a les escoles. A les 9 de la nit, correfoc a càrrec de la colla de diables Logolafre. A les 11, monòleg Per què l'Arrabal hauria de ser independent? A càrrec de Joan Bericat. I a les 11 i mitja de la nit, música en directe a càrrec del grup AP6 en viu. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
0: Molt més que cançons que estimes. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. Els bombers de la Generalitat continuen treballant en un incendi de vegetació forestal que es va iniciar divendres entre els barrancs de Lledura i de la Coma, en una zona de difícil accés a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, i que ahir dissabte va revifar a causa del vent. Els agents rurals treballen amb la hipòtesi que la causa hauria estat un llamp. L'extensió cremada fins ara és d'unes 17 hectàrees. Amb aquest escenari, Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals, l'Infocat. Parlem ara de successos. 13 persones, entre ells 11 turistes espanyols, italians i alemanys, han mort aquest dissabte al Perú en estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes, en un accident on no hi ha hagut cap supervivent. Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, a més dels 7 italians integrants de dues famílies i una parella espanyola i una altra d'Alemanya, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes. I seguim amb més successos, en aquest cas perquè un home va resultar ferit de gravetat aquest dissabte després de caure d'un vaixell d'esbarjo i tallar-se amb l'àncora al litoral de Barcelona. L'unitat subaquàtica dels Mossos d'Esquadra va rescatar els dos tripulants d'aquesta embarcació recreativa i els va traslladar al port de Sant Adrià de Besòs. El sistema d'emergències mèdiques va evacuar el ferit greu a l'Hospital del Mar. I en mobilitat, amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic d'Adif a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies queda interromput entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i Martorell Central i Rubí Can Vallhonrat a la línia R8 des d'avui i fins al 9 d'agost. Renfe ofereix servei alternatiu per carretera entre aquestes dues estacions, a les dues línies, volem dir, coordinant els horaris dels autobusos amb les arribades i sortides dels trens. I en cultura, el Festival Microclima de Camprodon ha hagut de suspendre la segona jornada per la pluja i les condicions meteorològiques adverses. Amb totes les entrades exaurides, s'ha optat per cancel·lar tota l'activitat per motius de seguretat i no s'han pogut celebrar, doncs, els concerts previstos dels Pets, els Amics de les Arts, Cel Obert i Aurora. No obstant això, el certament ripollès manté la programació prevista per a la jornada d'avui amb Tarta, Relena, Mazzoni, Ana Andreu, Remei de Calafresca, Minibus Intergalàctic i Lluqui Valverde. I tanquem amb els esports. En natació, la barcelonina Iris Tió ha sumat dues medalles de plata als europeus que aquest dissabte que s'estan celebrant a París. Primer el duet mixte amb el rubinenc Denis González i després el duet lliure amb la perpinyanenca Lilu Lluís. Fins aquí les notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui diumenge 2 d'agost. A les 10 i mitja del matí, missa en honor a Sant Mateu, patró de l'Arrabaleta. A les 11 i mitja, aperitiu de la bellesa a la plaça del Pare Cirera. A les 12 i mitja, inici del concurs de paelles al ritme de la xaranga en Garbo a l'Hort de Soses. A les 2 del migdia, concurs de paelles. A les 4 i mitja de la tarda, concurs de guinyot. A les 5 i mitja, berenar popular per a tothom a les escoles. A les 9 de la nit, correfoc a càrrec de la colla de diables Logolafre. A les 11, monòleg Per què l'Arrabal hauria de ser independent a càrrec de Joan Bericat. I a les 11 i mitja de la nit, música en directe a càrrec del grup AP6 en viu. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui diumenge 2 d'agost. A les 10 i mitja del matí, missa en honor a Sant Mateu, patró de l'Arrabaleta. A les 11 i mitja, aperitiu de la bellesa a la plaça del Pare Cirera. A les 12 i mitja, inici del concurs de paelles al ritme de la xaranga en Garbo a l'Hort de Soses. A les 2 del migdia, concurs de paelles. A les 4 i mitja de la tarda, concurs de guinyot. A les 5 i mitja, berenar popular per a tothom a les escoles. A les 9 de la nit, correfoc a càrrec de la colla de diables Logolafre. A les 11, monòleg Per què l'Arrabal hauria de ser independent? A càrrec de Joan Bericat. I a les 11 i mitja de la nit, música en directe a càrrec del grup AP6 en viu. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
2: I portem més enllà dels èxits. Tina Caro, benvinguts a la música.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui diumenge 2 d'agost. A les 10 i mitja del matí, missa en honor a Sant Mateu, patró de l'Arrabaleta. A les 11 i mitja, aperitiu de la bellesa a la plaça del Pare Cirera. A les 12 i mitja, inici del concurs de paelles al ritme de la xaranga en Garbo a l'Hort de Soses. A les 2 del migdia, concurs de paelles. A les 4 i mitja de la tarda, concurs de guinyot. A les 5 i mitja, berenar popular per a tothom a les escoles. A les 9 de la nit, correfoc a càrrec de la colla de diables Logolafre. A les 11, monòleg Per què l'Arrabal hauria de ser independent a càrrec de Joan Bericat. I a les 11 i mitja de la nit, música en directe a càrrec del grup AP6 en viu. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
0: Antena Caro, a l'estiu estem oberts per vacances.

Antena Caro. La fórmula.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. 5 mitjans aeris dels bombers tornen a treballar des de primera hora del matí en l'extinció de l'incendi forestal declarat divendres a Senet, al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça. El foc segueix actiu i ha cremat 37 hectàrees en una zona d'alta muntanya molt vertical i de difícil accés, i ahir al vespre va coronar la carena a una cota de 2.300 metres. Un segon focus a 900 metres del principal hauria cremat 7 hectàrees més i també continua actiu. De moment el foc no ha superat els eixos de contenció i no ha entrat doncs al Parc Nacional d'Aigües Tortes o a l'estany de Sant Maurici. A més, el cos d'agents rurals manté actiu el pla Alfa avui per risc d'incendis a una cinquantena de municipis amb el nivell de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya central, i a més hi ha 200 municipis més sota el nivell 3 de perill. I en successos, una operació conjunta dels Mossos, l'Ertzaintza i la Guàrdia Civil ha permès detenir a Guipúscoa un menor de 17 anys, membre molt actiu de la xarxa 764 a l'Estat, una organització extremista dedicada a captar i explotar menors per internet. Està presumptament relacionat amb l'enviament d'amenaces a centres educatius, ajuntaments, associacions socials, organismes públics i diverses personalitats. El jove anunciava tirotejos, atacs armats i altres accions violentes que no es van arribar a produir, tot i que van generar alarma social i van obligar al desplegament de dispositius extraordinaris de seguretat, segons apunten els Mossos d'Esquadra. El detingut, com diem, va passar a disposició judicial i compleix una mesura preventiva d'internament en un centre especialitzat. I més successos, 13 persones, entre ells dos turistes espanyols, han mort aquest dissabte al Perú en estavellar-se una avioneta que els portava a sobrevolar les famoses línies de Nazca per causes encara desconegudes, en un accident on no hi ha hagut supervivents. Entre les víctimes mortals hi ha els dos tripulants de l'aeronau de nacionalitat peruana, a més de 7 italians, la parella d'espanyol citada i una altra parella alemanya, segons la informació preliminar facilitada per les autoritats peruanes. I a la xarxa viària de Catalunya, l'incendi d'un vehicle aquest matí a l'autopista P7 a l'altura de Cabanes, a l'Alt Empordà, ha obligat a tallar un carril en sentit nord. L'incident s'ha produït abans de les 10 del matí i ha ocasionat fins a 5 quilòmetres de retencions. Una hora després ja es treballa en la retirada del vehicle, i a més a la J643 a Gualta una manifestació talla la circulació i s'acumulen 4 quilòmetres de retencions en tots dos sentits. I tanquem amb els esports. La barcelonina Iris Tió ha sumat dues medalles de plata als europeus de natació que s'estan celebrant a París. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui diumenge 2 d'agost. A les 10 i mitja del matí, missa en honor a Sant Mateu, patró de l'Arrabaleta. A les 11 i mitja, aperitiu de la bellesa a la plaça del Pare Cirera. A les 12 i mitja, inici del concurs de paelles al ritme de la xaranga en Garbo a l'Hort de Soses. A les 2 del migdia, concurs de paelles. A les 4 i mitja de la tarda, concurs de guinyot. A les 5 i mitja, berenar popular per a tothom a les escoles. A les 9 de la nit, correfoc a càrrec de la colla de diables Logolafre. A les 11, monòleg Per què l'Arrabal hauria de ser independent a càrrec de Joan Bericat. I a les 11 i mitja de la nit, música en directe a càrrec del grup AP6 en viu. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
0: Antena Caro, tota la música.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui diumenge 2 d'agost. A les 10 i mitja del matí, missa en honor a Sant Mateu, patró de l'Arrabaleta. A les 11 i mitja, aperitiu de la bellesa a la plaça del Pare Cirera. A les 12 i mitja, inici del concurs de paelles al ritme de la xaranga en Garbo a l'Hort de Soses. A les 2 del migdia, concurs de paelles. A les 4 i mitja de la tarda, concurs de guinyot. A les 5 i mitja, berenar popular per a tothom a les escoles. A les 9 de la nit, correfoc a càrrec de la colla de diables Logolafre. A les 11, monòleg Per què l'Arrabal hauria de ser independent a càrrec de Joan Bericat. I a les 11 i mitja de la nit, música en directe a càrrec del grup AP6 en viu. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
1: Antena Caro, tota la música.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui diumenge 2 d'agost. A les 10 i mitja del matí, missa en honor a Sant Mateu, patró de l'Arrabaleta. A les 11 i mitja, aperitiu de la bellesa a la plaça del Pare Cirera. A les 12 i mitja, inici del concurs de paelles al ritme de la xaranga en Garbo a l'Hort de Soses. A les 2 del migdia, concurs de paelles. A les 4 i mitja de la tarda, concurs de guinyot. A les 5 i mitja, berenar popular per a tothom a les escoles. A les 9 de la nit, correfoc a càrrec de la colla de diables Logolafre. A les 11, monòleg Per què l'Arrabal hauria de ser independent a càrrec de Joan Bericat. I a les 11 i mitja de la nit, música en directe a càrrec del grup AP6 en viu. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
1: Creu a l'espai. Inventa la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. FM, xarxes, internet, aplicació.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria. I ja saps, no tanquem per vacances. I no fem rebaixes.

Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui diumenge 2 d'agost. A les 10:30 del matí, missa en honor a Sant Mateu, patró de l'Arrabaleta. A les 11:30, aperitiu de la bellesa a la plaça del Pare Cirera. A les 12:30, inici del concurs de paelles al ritme de la xaranga en Garbo a l'Hort de Soses. A les 2 del migdia, concurs de paelles. A les 4:30 de la tarda, concurs de guinyot. A les 5:30, berenar popular per a tothom a les escoles. A les 9 de la nit, correfoc a càrrec de la colla de diables Logolafre. A les 11, monòleg Per què l'Arrabal hauria de ser independent, a càrrec de Joan Bericat. I a les 11:30 de la nit, música en directe a càrrec del grup AP6 en viu. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui diumenge 2 d'agost. A les 10 i mitja del matí, missa en honor a Sant Mateu, patró de la Ravaleta. A les 11 i mitja, aperitiu de la bellesa a la plaça del Pare Cirera. A les 12 i mitja, inici del concurs de paelles al ritme de la xaranga en Garbo a l'Hort de Soses. A les 2 del migdia, concurs de paelles. A les 4 i mitja de la tarda, concurs de guinyot. A les 5 i mitja, berenar popular per a tothom a les escoles. A les 9 de la nit, correfoc a càrrec de la colla de diables Logolafre. A les 11, monòleg Per què l'Arrabal hauria de ser independent a càrrec de Joan Bericat. I a les 11 i mitja de la nit, música en directe a càrrec del grup AP6 en viu. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
0: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui diumenge 2 d'agost. A les 10 i mitja del matí, missa en honor a Sant Mateu, patró de l'Arrabaleta. A les 11 i mitja, aperitiu de la bellesa a la plaça del Pare Cirera. A les 12 i mitja, inici del concurs de paelles al ritme de la xaranga en Garbo a l'Hort de Soses. A les 2 del migdia, concurs de paelles. A les 4 i mitja de la tarda, concurs de guinyot. A les 5 i mitja, berenar popular per a tothom a les escoles. A les 9 de la nit, correfoc a càrrec de la colla de diables Logolafre. A les 11, monòleg Per què l'Arrabal hauria de ser independent a càrrec de Joan Bericat. I a les 11 i mitja de la nit, música en directe a càrrec del grup AP6 en viu. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
0: A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui diumenge 2 d'agost. A les 10:30 del matí, missa en honor a Sant Mateu, patró de l'Arrabaleta. A les 11:30, aperitiu de la bellesa a la plaça del Pare Cirera. A les 12:30, inici del concurs de paelles al ritme de la xaranga en Garbo a l'Hort de Soses. A les 2 del migdia, concurs de paelles. A les 4:30 de la tarda, concurs de guinyot. A les 5:30, berenar popular per a tothom a les escoles. A les 9 de la nit, correfoc a càrrec de la colla de diables Logolafre. A les 11, monòleg Per què l'Arrabal hauria de ser independent, a càrrec de Joan Bericat. I a les 11:30 de la nit, música en directe a càrrec del grup AP6 en viu. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
0: Antena Caro, a l'estiu estem oberts per vacances.

0: it.
1: Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

0: Antena Caro. A l'estiu estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui diumenge 2 d'agost. A les 10 i mitja del matí, missa en honor a Sant Mateu, patró de l'Arrabaleta. A les 11 i mitja, aperitiu de la bellesa a la plaça del Pare Cirera. A les 12 i mitja, inici del concurs de paelles al ritme de la xaranga en Garbo a l'Hort de Soses. A les 2 del migdia, concurs de paelles. A les 4 i mitja de la tarda, concurs de guinyot. A les 5 i mitja, berenar popular per a tothom a les escoles. A les 9 de la nit, correfoc a càrrec de la colla de diables Logolafre. A les 11, monòleg Per què l'Arrabal hauria de ser independent a càrrec de Joan Bericat. I a les 11 i mitja de la nit, música en directe a càrrec del grup AP6 en viu. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
0: Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

happiness. Antena Caro, a l'estiu estem oberts per vacances.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. L'incendi d'alta muntanya de Sanet al municipi de Vilaller, a l'Alta Ribagorça, continua actiu amb dos focus i una superfície afectada d'unes 71 hectàrees de terreny forestal, segons els agents rurals. El focus principal són unes 32 hectàrees, mentre que el secundari en serien 39. Del total, unes 30 hectàrees afecten la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Els bombers de la Generalitat ja han treballat durant tota la jornada d'avui amb mitjans aeris, tres helicòpters i un hidroavió, donada la complicada orografia del terreny i amb unitats de GRAF i EPAF helitransportades que han executat línies de defensa i maniobres de foc tècnic per mantenir aquest incendi dins dels eixos de contenció. Recordem, com us deia, que és un incendi en una zona d'alta muntanya molt vertical i de molt difícil accés, que està fent que es compliqui molt aquestes tasques d'extinció pels bombers. Paral·lelament, avui els bombers també han tingut un petit incendi de vegetació al Capraça Llançà. En aquest cas, el cos de bombers han perimetrat amb línia d'aigua l'incendi i ja l'han començat a desescalar el dispositiu. Per la seva banda, agents rurals mantenen actiu el Pla Alfa, aquest pla per al risc d'incendis d'avui amb una cinquantena de municipis en el nivell 4 de risc màxim. Tots ells es concentren en 10 comarques de Ponent i la Catalunya Central. I parlem del temps, i és que en prealerta el pla Inuncat, però de cara a demà al migdia, amb una previsió d'intensitat de pluja de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a comarques del Pirineu, Prepirineu, Ponent i Terres de l'Ebre. Per aquest mateix motiu, però també amb les pluges que poden caure avui, la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha intensificat la vigilància per possibles crescudes sobtades a cabals i barrancs menors als Pirineus i al prelitoral sud per tempestes durant, com us dèiem, avui diumenge a la tarda. Ho ha fet després que l'Agència Espanyola de Meteorologia, l'AEMET, hagi activat avisos grocs per tempestes en aquesta àrea. I parlem de successos, i és que una dona de 74 anys i nacionalitat espanyola morta avui diumenge a la tarda mentre es banyava en una cala de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, segons ha informat Protecció Civil. L'avís al telèfon 112 s'ha rebut a les passades 10 minuts de les dues, alertant que un banyista es trobava en dificultats a l'aigua de la zona de la cala Masset, molt proper a la platja de Sant Pol. I en afectacions de mobilitat, amb motiu de la posada en servei del nou enclavament electrònic de DIF a l'estació de Castellbisbal, el servei de trens de Rodalies quedarà interromput entre les estacions de Martorell Central i Molins de Rei a la línia R4 i Martorell Central i Rubí Can Vall Honrat a la línia R8 des d'avui fins al 9 d'agost. Renfe oferirà servei alternatiu per carretera en aquestes dues relacions. I la ciclista d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasier, ha sortit de la segona etapa del Tour de França. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro. A l'estiu, estem oberts per vacances.
1: Festes Majors de l'Arrabal de Cristo 2026, del 29 de juliol al 3 d'agost. Aquests són els actes més destacats per avui diumenge 2 d'agost. A les 10 i mitja del matí, missa en honor a Sant Mateu, patró de l'Arrabaleta. A les 11 i mitja, aperitiu de la bellesa a la plaça del Pare Cirera. A les 12 i mitja, inici del concurs de paelles al ritme de la xaranga en Garbo a l'Hort de Soses. A les 2 del migdia, concurs de paelles. A les 4 i mitja de la tarda, concurs de guinyot. A les 5 i mitja, berenar popular per a tothom a les escoles. A les 9 de la nit, correfoc a càrrec de la colla de diables Logolafre. A les 11, monòleg Per què l'Arrabal hauria de ser independent a càrrec de Joan Bericat. I a les 11 i mitja de la nit, música en directe a càrrec del grup AP6 en viu. Del 29 de juliol al 3 d'agost, vine a les festes majors de l'Arrabal de Cristo.
0: Antena Caro, a l'estiu, estem oberts per vacances.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

Quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Dinacaro. A l'estiu, estem oberts per vacances. A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

a l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

Antena Caro. Són les 12.

A l'estiu, Antena Caro, el refugi musical on sona més que música. Amb una ocupació del 96%, la nostra terrassa musical no tanca per vacances. Antena Caro.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.

quan l'aire condicionat et sembli un air fryer, Antena Caro et convida a seguir patint, però amb la millor música. Potser una mica més d'alegria i ja saps, no tanquem per vacances i no fem rebaixes.